0: Aquesta l'ha vist, no? És molt bona, no?
1: No, no, no.
2: Sí,
3: sí,
2: sí.
3: Tot bé, sí, tothom?